E pei de Vilar se entendió a Madonna Zalaís que era mulier de Embaral, o senyor de Marcelio. Lo cal volió mai de be a pei de Vidal que aquel que sia al mundo. Per lo ric trobà e la ricos folie que pei de Vidal disió e fasió. E s'apelavo un l'autre reinié. E pei de Vidal era admes en curt e cambro d'Embaral, pus que cat d'om al mundo. En Baral sabio bé que pei de Vidal s'entendió amb sa muller e això li fasió solàs a mai a totes que ho sabion. E s'agradava de tota la ifuries que el fasió e disió e la dona ho prenió en solàs com ho fasion totes les altres dones amb que el pei de Vidal s'entendió. E cadunno li disió son plaser e li prometió tot ciò que li plasió e que el demandavo. E el era ta savi que tutto cresio. E can pei de Vidal se crusava meno, en Baral fasio tal eura pas, e fasio prometras affenno tu so che el demandavo.

Al passet la lunten sul tromar, causa vos pas tornar di venir en Provença. E en baral que di voglio tan de bé com ho habes ausit, pregué tan e tan sa mulier que lo li pardonet la rusa del baisà e lo iautriget en dú. En baral faguet venir Peire Vidal e li faguet mandar la gràcia e la bona voluntat de sa mulier. E él venguet amb gran alegresa a Marcelio e amb gran alegresa foguet recebut per en baral e per Madonna Zalaís. E él li autreget en dú lo baisà que él li havia pres.

En aquest temps, venguero d'un juglar de França en la cur del marquès que sabia Flaviola. En son, lloraven en un estampido que plasió fort al marquès i els cavallers i a les dones. I en rambaus, nos agradava el brico, tant que el marquès se n'ha per sa pet diet. Senyor Rambau, que és això que no cantàs ni vos alegràs? Cantaus i ses així versu de violo e que veses així ta vero donna com és la mia sore, que vos ha retengut per servidù e és la più valenta donna del mondo. E en Rambaus respondet que ell no faria re. El marquès audió bé la caizú e diguet a sa sore: Madonna Beatrice, per amor de mi e de totes aquestes gens, voli que vull degnàs pregar Rambau que ell, per lo vostre amor e per la vostra gràcia, se degués alegrar e cantar e estar alegre, com ho faig jo davant. E Madonna Beatrice fuguet tan cortesa e de taburo mercè que lo lo preguet e lo confortet qu'el se depiesso per son amor torna allegra e que fesès de nou una chanson. E és aital per aquesta razón que vos avez ausido, que el faguet l'estampido, que dice...